sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances. Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

No para ni per fer la migdiada. Pere Caro, obert sempre per vacances.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Espanya viu des d'ahir una forta crisi migratòria després de l'arribada massiva de centenars de persones a Ceuta des del Marroc, tant per mar com travessant la frontera terrestre. El govern espanyol ha reforçat la seguretat amb l'exèrcit, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, mentre que Ceuta reclama mesures més contundents i l'estat d'emergència. També s'ha tancat el pas fronterer de Benyenzar a Melilla després d'un nou intent també d'entrada irregular. Espanya i el Marroc han acordat accelerar el retorn de les persones que han accedit de manera irregular, mentre que la Comissió Europea ha ofert també el suport del Frontex. La crisi ha provocat tensions diplomàtiques, volíem dir, amb Itàlia, després que el seu govern suggerís restringir l'espai Schengen amb Espanya, fet que ha motivat la convocatòria de l'ambaixada italià a Madrid. En l'àmbit polític, el PP i Vox reclamen més contundència en el control fronterer, mentre que Sumar defensa una resposta basada en criteris humanitaris. En aquest context, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatgen avui a Ceuta per seguir sobre el terreny l'evolució de la situació. I la Comissió Europea ha obert la convocatòria per escollir 7 gigafactories d'intel·ligència artificial a Europa amb una inversió prevista de 10.000 milions d'euros. Mora la Nova opta a acollir-ne una amb una candidatura conjunta amb San Fernando de Henares, liderada també pel govern espanyol, i un consorci público-privat on també participa la Generalitat. Les propostes es podran presentar fins al 12 de novembre i Brussel·les anunciarà les seleccionades a principis del 2027. I l'Ajuntament de Girona aprovarà avui el nou cartipàs municipal gràcies a un acord entre el govern de Guanyem i Esquerra i el PSC, que s'abstindrà al ple. El pacte inclou 5 compromisos: protegir el Parc Jordi Vilamitjana, impulsar el nou arxiu històric, preservar també el model del cinema Truffaut, a reforçar el control del servei de neteja i completar la reforma del carrer de la Creu. I un home de 82 anys va morir ahir ofegat en una piscina privada a la Sénia, al Montsià. Els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida malgrat la ràpida intervenció. Amb aquesta víctima ja són 9 les persones mortes aquest estiu en piscines de Catalunya. Protecció Civil recorda que des de l'inici de la temporada de bany també s'han registrat 15 morts a les platges i 5 més en rius, llacs i pantans. I els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte atracament que va tenir lloc ahir en una joieria del centre comercial Mataró Park. El cos policial va rebre un avís d'un incident a l'establiment del complex i es van activar també efectius del cos per atendre aquest fet. A les xarxes socials també han circulat vídeos que mostrarien el presumpte atracament, però Mossos no confirmen la vinculació amb el fet que a hores d'ara estan investigant.
0: Notícies en xarxa.

Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui divendres 31 de juliol. A les 11 del matí, esmorzar popular a les escoles. A les 12 i mitja, prova de penyes, jocs tradicionals. A les 2 del migdia, dinar, jo poso. A les 4 de la tarda, bingo musical. A les 5, tardeo, remember Ravalero amb DJ Batalla. A les 7 i mitja, concurs de menjar baldanes. I a les 8, baldanada popular. I a les 11 de la nit és jove a càrrec de DJ Tites i Pau Mestres. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Aquesta setmana, Roquetes, atenció Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Divendres, tarde o remember, val d'anada i nit jove. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria d'Aram. En mobilitat, tres incidències dificulten en aquests moments la circulació a les carreteres i deixen carrils tallats. Una a l'AP7 a Gelida, direcció Barcelona, una altra a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat, també direcció Barcelona, i una tercera a l'AP7 a la Roca del Vallès, direcció Tarragona. I en clau política, Espanya viu des d'ahir una forta crisi migratòria després de l'arribada massiva de centenars de persones a Ceuta des del Marroc, tant per mar com travessant també la frontera terrestre. El govern espanyol ha reforçat la seguretat amb l'exèrcit, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, mentre que Ceuta reclama mesures més contundents i l'estat d'emergència. També s'ha tancat el pas fronterer de Benienzar a Melilla després d'un nou intent d'entrada irregular. Espanya i el Marroc han acordat accelerar el retorn de les persones que han accedit de manera irregular, mentre la Comissió Europea ha ofert el suport de Frontex. La crisi ha provocat tensions diplomàtiques amb Itàlia després que el seu govern suggerís restringir l'espai Schengen amb Espanya, fet que ha motivat també la convocatòria de l'ambaixador italià a Madrid. En l'àmbit polític, el PP i Vox reclamen més contundència en el control fronterer, mentre que Sumar defensa una resposta basada en criteris humanitaris. En aquest context, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran avui a Ceuta per tal de seguir sobre el terreny l'evolució de la situació. I la Comissió Europea ha obert la convocatòria per escollir 7 gigafactories d'intel·ligència artificial a Europa amb una inversió prevista de 10.000 milions d'euros. Móra la Nova opta a acollir-ne una amb una candidatura conjunta amb San Fernando de Henares, liderada pel govern espanyol i un consorci público-privat on també participa la Generalitat. I l'Ajuntament de Girona aprovarà avui el nou cartipàs municipal gràcies a un acord entre el govern de Guanyem i Esquerra i el PSC, que s'abstindrà al ple. El pacte inclou 5 compromisos: protegir el Parc Jordi Vilamitjana, impulsar el nou arxiu històric, preservar el model del cinema Truffaut, reforçar també el control del servei de neteja i finalment completar la reforma del carrer de la Creu. I un home de 82 anys va morir ofegat ahir en una piscina privada de la Sénia, al Montsià. Els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida malgrat la ràpida intervenció. Amb aquesta víctima ja són 9 les persones mortes aquest estiu en piscines de Catalunya, mentre que Protecció Civil recorda que des de l'inici de la temporada de bany també s'han registrat 15 morts a les platges i 5 més en rius, llacs i pantans. I pel que fa al temps, avui predomini del sol amb alguns núvols baixos, sobretot que hem tingut a primera hora al litoral. A la tarda sí que creixeran també nuvolades que deixaran tempestes localment fortes al Pirineu, Ponent i a la muntanya.
0: Notícies en xarxa.

0: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui divendres 31 de juliol. A les 11 del matí, esmorzar popular a les escoles. A les 12:30, prova de penyes, jocs tradicionals. A les 2 del migdia, dinar, jo poso. A les 4 de la tarda, bingo musical. A les 5, tardeo, remember Ravalero amb DJ Batalla. A les 7:30, concurs de menjar baldanes. I a les 8, baldanada popular. I a les 11 de la nit és jove a càrrec de DJ Tites i Pau Mestres. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
1: A l'estiu, desconnecta. Antena Caro.

0: Aquesta setmana, Roquetes, atenció, Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Divendres, tarde o remember, val d'anada i nit jove. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antera Caro.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Espanya viu des d'ahir una forta crisi migratòria després de l'arribada massiva de centenars de persones a Ceuta des del Marroc, tant per mar com travessant la frontera terrestre. El govern espanyol ha reforçat la seguretat amb l'exèrcit, la Guàrdia Civil i també la Policia Nacional, mentre Ceuta reclama mesures més contundents i també l'estat d'emergència. També s'ha tancat el pas fronterer de Beniensar a Melilla després d'un nou intent d'entrada irregular. Espanya i el Marroc han acordat accelerar també el retorn de les persones que han accedit de manera irregular, mentre la Comissió Europea ha ofert també el suport de Frontex. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha volgut donar un missatge de solidaritat amb la ciutadania de Ceuta.
2: Els ciutadans i ciutadanes de la ciutat autònoma de Ceuta, en particular el seu president, Juan Jesús Vives, tot el recolzament per la situació, diguem-ne, tensa que estan vivint aquests darrers dies. Vull que sàpiguen que els tenim presents des de Catalunya i que no estan sols, que hem d'estar tots al seu costat per resoldre aquesta situació. Aquest matí s'hi trasllada el president del govern d'Espanya, amb el ministre de l'Interior. S'han de prendre les mesures necessàries per restablir l'ordre i la normalitat i la convivència a Ceuta.
1: Com sentíem, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, juntament amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran avui a Ceuta, per tant, de seguir sobre el terreny l'evolució de la situació i també coordinar la resposta institucional. I el Servei Català de Trànsit preveu 570.000 desplaçaments de sortida i 250.000 de retorn a l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest primer cap de setmana d'agost. Tot i coincidir amb l'inici del mes, Trànsit no espera un èxode massiu i preveu una mobilitat elevada, però similar a la de la altres caps de setmana d'estiu. D'altra banda, l'aeroport del Prat també gestionarà 3.332 vols durant l'operació sortida, en 4,7 més que l'any passat, amb el divendres com el dia de més activitat. I la tercera onada de calor ha elevat el màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya. Aquest divendres els agents rurals mantenen prop d'un centenar de municipis en nivell 4 del Pla Alfa i més de 250 en nivell 3, amb 7 espais naturals tancats per evitar nous focus. El govern demana extremar la prudència i adverteix que els episodis de risc extrem són cada cop més freqüents, fet que obligarà, per tant, a restringir més sovint l'accés a determinades zones naturals. I l'Ajuntament de Girona aprovarà avui el nou cartipàs municipal, on s'establirà el ple. El pacte inclou 5 compromisos: protegir el parc Jordi volíem dir, Vila Mitjana, que no en surt, impulsar també el nou arxiu històric, preservar el model del cinema Truffaut, reforçar el control del servei de neteja i, finalment, completar la reforma del carrer de la Creu.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui divendres 31 de juliol. A les 11 del matí, esmorzar popular a les escoles. A les 12 i mitja, prova de penyes, jocs tradicionals. A les 2 del migdia, dinar, jo poso. A les 4 de la tarda, bingo musical. A les 5, tardeo, remember Ravalero amb DJ Batalla. A les 7 i mitja, concurs de menjar baldanes. I a les 8, baldanada popular. I a les 11 de la nit és jove a càrrec de DJ Tites i Pau Mestres. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
0: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Aquesta setmana, Roquetes, atenció, Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Divendres, tarde o remember, val d'anada i nit jove. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Almenys 14 migrants han mort en les últimes hores intentant arribar a Ceuta des del Marroc, segons ha confirmat avui el ministre de Política Territorial. El govern espanyol qualifica la situació de difícil i complexa, manté desplegat l'exèrcit a la ciutat autònoma i treballa amb el Marroc, Mauritània i el Senegal per facilitar el retorn dels migrants, mentre insisteix en la necessitat d'oferir també una resposta humanitària, especialment als menors que han arribat nedant. Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran avui a Ceuta per seguir sobre el terreny l'evolució d'aquesta situació i també per coordinar la resposta institucional. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat una inversió de 1.400 milions d'euros per a l'obra pública fins a final d'any.
2: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres de licitació que avui mateix es posen en marxa i per tant sortiran publicades als diaris oficials corresponents per import de 502,7 milions d'euros. La iniciativa o obra més rellevant que surt avui a licitació és la variant de les preses Olot amb un import de sortida de 447 milions d'euros.
1: Illa està fent el balanç del curs polític en el que ha dit que li ha demanat a la consellera d'Ensenyament, Esther Niubó, que arribi fins al final en la investigació pel fiasco de les proves PISA per prendre decisions que calgui. I Trànsit preveu 570.000 desplaçaments de sortida i 250.000 de retorn a l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest cap de setmana. El risc augmenta especialment quan se surt de les grans vies i s'entra en carreteres secundàries, sovint ja a prop de la destinació. També preocupa la sinistralitat dels motoristes, amb 32 víctimes mortals aquest any a Catalunya. Trànsit recomana planificar el viatge, evitar presses, respectar la velocitat i mantenir l'atenció fins al final del trajecte. I la tercera onada de calor ha elevat al màxim el risc d'incendi forestal a Catalunya. Avui els agents rurals mantenen prop d'un centenar de municipis en nivell 4 del Pla Alfa i més de 250 en nivell 3, amb 7 espais naturals tancats per evitar nous focs. El govern demana extremar la prudència i adverteix que els episodis de risc extrem són cada cop més freqüents, fet que obligarà també a restringir més sovint l'accés a determinades zones naturals. I l'Ajuntament de Girona ha aprovat el nou cardipàs municipal que inclou 5 compromisos. Protegir el parc Jordi Vilamitjana, impulsar el nou arxiu històric, preservar el model del cinema Truffaut, reforçar el control del servei de neteja i també completar la reforma del carrer de la Creu. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui divendres 31 de juliol. A les 11 del matí, esmorzar popular a les escoles. A les 12 i mitja, prova de penyes, jocs tradicionals. A les 2 del migdia, dinar, jo poso. A les 4 de la tarda, bingo musical. A les 5, tardeo, remember Ravalero amb DJ Batalla. A les 7 i mitja, concurs de menjar baldanes. I a les 8, baldanada popular. I a les 11 de la nit és jove a càrrec de DJ Tites i Pau Mestres. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
2: Impacta la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. Antena Caro.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Antena Caro.
1: Hey, hola.
2: Hola.

0: Aquesta setmana, Roquetes, atenció Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo, preparat per a 6 dies de germanor. Divendres, tarde o remember, val d'anada i nit jove. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports. Una huera al sol, no sé, no tornaré
1: a fer. A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Almenys 19 migrants han mort en les últimes hores intentant arribar a Ceuta des del Marroc, segons ha confirmat el ministre de Política Territorial. El govern espanyol qualifica la situació de difícil i complexa, manté desplegat l'exèrcit a la ciutat autònoma i treballa amb el Marroc, Mauritània i el Senegal per facilitar el retorn de migrants, mentre insisteix en la necessitat d'oferir una resposta humanitària, especialment als menors que han arribat nedant. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatgen avui a Ceuta per seguir sobre el terreny l'evolució d'aquesta situació i també coordinar la resposta institucional. I la Generalitat ha licitat un nou paquet de 8 grans obres en infraestructures per valor de 502 milions d'euros. Entre les actuacions destaca la variant de les preses Iolot amb una inversió de 447 milions. El govern preveu licitar també un segon paquet abans de finals d'any de 510 milions menys i arribar així als 1.400 milions d'euros en obres licitades durant aquest 2026. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que aquestes actuacions representen un gran salt en infraestructures i mobilitat. I Trànsit preveu 570.000 desplaçaments de sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest primer cap de setmana d'agost. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha explicat que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això també ha tingut incidència en la sinistralitat, especialment en motoristes. Lamiel alerta que el risc no es concentra només en grans vies com l'AP7, sinó sobretot quan els conductors surten d'aquestes autopistes i entren en carreteres secundàries.
2: És a dir, quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
1: Pel que fa als motoristes, Trànsit situa ja en 32 les víctimes mortals. D'aquest col·lectiu insisteix en la necessitat de formació, prudència i control de velocitat. I la tercera onada de calor ha elevat al màxim el risc d'incendi forestal a Catalunya. De fet, un incendi a hores d'ara provocat per un llamp a la Vall d'Ora, al terme de Navès, crema amb intensitat avui i obliga a tallar la C26 a Montmajor i també la BV-4241 a Castellà del Riu. Els bombers hi treballen amb un ampli dispositiu de 9 dotacions terrestres i també 6 mitjans aeris per tal d'intentar estabilitzar el flanc dret d'aquest incendi. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui divendres 31 de juliol. A les 11 del matí, esmorzar popular a les escoles. A les 12 i mitja, prova de penyes, jocs tradicionals. A les 2 del migdia, dinar, jo poso. A les 4 de la tarda, bingo musical. A les 5, tardeo, remember Ravalero amb DJ Batalla. A les 7 i mitja, concurs de menjar baldanes. I a les 8, baldanada popular. I a les 11 de la nit és jove a càrrec de DJ Tites i Pau Mestres. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Aquesta setmana, Roquetes, atenció, Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Divendres, tarde o remember, val d'anada i nit jove. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: I portem més enllà dels èxits. Tina Caro, benvinguts a la música.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Almenys 19 persones han mort en les últimes hores intentant arribar a Ceuta des del Marroc, segons ha confirmat el ministre de Política Territorial. El govern espanyol qualifica la situació de difícil i complexa, manté desplegat l'exèrcit a la ciutat autònoma i treballa amb el Marroc, Mauritània i el Senegal per facilitar el retorn dels migrants, mentre insisteix en la necessitat d'oferir una resposta humanitària, especialment als menors que han arribat nadant. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ja han arribat a Ceuta, des d'on de fet està compareixent a hores d'ara el president per seguir sobre el terreny l'evolució d'aquesta situació i també coordinar la resposta institucional. I la Generalitat ha licitat un nou paquet de 8 grans obres en infraestructures per valor de 502 milions d'euros. Entre les actuacions destaca la variant de les preses d'Olot amb una inversió de 447 milions. El govern preveu licitar un segon paquet abans de finals d'any de 510 milions més i arriba així als 1.400 milions d'euros en obres licitades durant aquest 2026. I Trànsit preveu 570.000 desplaçaments de sortida i 250.000 de retorn a l'àrea metropolitana de Barcelona durant el primer cap de setmana d'agost. De fet, aquest mateix, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això també ha tingut incidència en la sinistralitat. Lamiel alerta que el risc no es concentra només en les grans vies com l'AP7, sinó sobretot quan els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
2: És a dir, quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
1: Pel que fa als motoristes, Trànsit situa ja en 32 les víctimes mortals d'aquest col·lectiu i insisteix en la necessitat de formació, prudència i control de la velocitat. I la tercera onada de calor ha elevat al màxim el risc d'incendi forestal a Catalunya. Aquest divendres els agents rurals mantenen prop d'un centenar de municipis en nivell 4 del Pla Alfa i més de 250 en nivell 3. De fet, un incendi forestal provocat per un llamp a la Vall d'Ora, al terme de Navès, crema des d'aquest matí i obliga a tallar també la C26 a Montmajor i la BB-4241 a Castellar del Riu. A hores d'ara, aquest incendi ja ha quedat estabilitzat i els bombers continuen treballant per extingir-lo el més aviat possible. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
5: Renovables sí, així no. L'Ajuntament de Roquetes presentarà al·legacions al Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables a Catalunya, el Plater, per protegir el territori i reduir l'àrea d'implantació d'aerogeneradors i plaques solars proposada per part de la Generalitat de Catalunya. El document va rebre aquest passat dimarts l'aval per majoria absoluta del ple municipal amb els vots favorables dels grups d'Esquerra, Movem i Junts i l'abstenció del PSC. La resposta del consistori al projecte del govern passa per disminuir de 4.990 a 1.580 les hectàrees afectades pel pla, concentrant la zona apta al sector sud-est del municipi, en el llindar amb els terrenys municipals de Santa Bàrbara i Tortosa, el més allunyat dels nuclis urbans i les àrees naturals protegides com el Parc Natural del Port. Les al·legacions, elaborades seguint criteris tècnics i jurídics, recullen les aportacions del veïnat en l'Assemblea Ciutadana celebrada la passada setmana. Una col·laboració que l'alcalde de la ciutat, Ivan Garcia, ha volgut agrair especialment als roquetencs i roquetenques després de mostrar en gran part el seu rebuig al Plater durant la reunió. Tanmateix, Garcia ha assenyalat l'objectiu de preservar el mapa paisatgístic i l'oposició frontal a un projecte que, tal com està dissenyat actualment, trinxaria el territori i en canviaria la fisonomia per sempre. En aquest sentit, ha fet referència al dany que podria causar el Plater al sector de la pagesia. A més, l'alcalde de Roquetes ha volgut realitzar una crida a l'equitat territorial perquè les zones més poblades del país siguin autosuficients i ha reclamat que ja n'hi ha prou que haguem de produir tota l'energia de l'àrea metropolitana, tot desitjant que les al·legacions siguin admeses i es pugui revertir un pla que perjudica Roquetes i les Terres de l'Ebre.
6: Ens trobem en una de les zones del nostre terme municipal que es veuria afectada per este pla territorial d'energies renovables, el conegut Plater. Una zona que deixaria de ser tal com l'hem conegut tota la nostra vida. Des de l'Ajuntament de Roquetes estem a favor del plàter, sí, és necessari organitzar el territori per a la instal·lació de nova energia renovable, però no estem gens d'acord en l'actual proposta del plàter. Des de l'Ajuntament de Roquetes ens oposem a l'actual plàter perquè la instal·lació d'aerogeneradors i plaques trinxaria literalment el nostre territori i de retruc faria molt de dany a la nostra pagesia. Des de l'Ajuntament de Roquetes s'han preparat unes al·legacions que seran enviades a la Generalitat de Catalunya. Unes al·legacions que es van acabar de preparar gràcies a l'assemblea que vam tindre en el veïnat la passada setmana i unes al·legacions que, per donar-li més rellevància, es van incorporar per urgència al plenari d'ahir mateix. Unes al·legacions que el que volen és preservar el mosaic paisatgístic del nostre terme municipal. El que volen és reduir els espais on es puguen instal·lar aquests aerogeneradors i aquestes plaques fotovoltaiques. I unes al·legacions que no podem fer res més que demanar equitat territorial. Demanar que aquells territoris que més consumisquen i que actualment el plàter només els dona l'1,1% de fabricació d'energia siguin autoproductors. Ja està bé de que les Terres de l'Ebre haguéssim de produir tota l'energia que l'àrea metropolitana necessita. Vull aprofitar per agrair les desenes d'al·legacions que han arribat a l'Ajuntament per a poder incorporar a les al·legacions que el propi Ajuntament presentarà i els centenars d'al·legacions que directament els particulars han fet arribar, en aquest cas, a l'EICAEN. I també vull agrair el treball fet les últimes setmanes pels tècnics municipals preparant unes al·legacions que esperem que siguin admeses, que siguin escoltades i que transformen este pla que només fa que perjudicar el nostre terme municipal i les Terres de l'Ebre.
3: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
5: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
7: Bon dia, una situació molt i molt xafogosa aquest cap de setmana, començant per aquest divendres, per tant s'acaba el mes de juliol, com ha estat gran part del mes en el cas de les Terres de l'Ebre, amb molt poca fresca, tot al contrari, un ambient ben xafogós, com dèiem, temperatura que avui una altra vegada es mourà entre els 30 i els 34 graus, i a diferència dels últims dies, avui veurem més estones de núvols al cel. N'hem tingut les últimes jornades, però núvols baixos, sobretot matinals. Avui aquests núvols han de ser una miqueta més desenvolupats i fins i tot acabaran deixant algun ruixat o algun remet, però d'una forma molt anàrquica, molt irregular. Fins i tot ja aquest matí algunes gotellades s'aniran passejant, especialment a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda algun tro tornarem a tenir amb una mica més de probabilitat, sobretot al massís del Port, a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre, i ja diem ambient calorós, per bé que avui una miqueta menys que ahir. El cap de setmana ens portarà bàsicament tranquil·litat i el diumenge més calor que no pas dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
5: I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
8: Entre les estrenes de la setmana destaca Spider-Man Brand New Day. 5 anys després, Tom Holland torna a donar vida a Peter Parker, el personatge per excel·lència de Marvel. També arriba Mala Bèstia, l'òpera prima de la catalana Bàrbara Ferrer, que es mou entre el cine de fantasia i el de terror. I pels amants de la comèdia, s'estrena Atrapa el Millón.
9: ¿Qué me está pasando?
10: ¿Me has echado de menos, Spidey?
9: Me estoy volviendo loco.
8: Amb Tom Holland de nou en el paper de Peter Parker, Spider-Man és ara un adult que viu sol, desaparegut de la vida d'aquells a qui estima i que combat el crim a una ciutat, Nova York, que ja no coneix el seu nom. En aquesta nova pel·lícula de la saga, Parker patirà una evolució física que amenaçarà la seva existència.
9: Estás en peligro, tienes que confiar en mí.
11: Bien. Ell va començar per dalt, va baixar fins les seves cames i li va clavar les ungles a la cuixa.
8: A Mala Bèstia, pel·lícula que va participar en el Festival de Màlaga fa uns mesos, Bàrbara Ferrer planteja una revisió feminista dels relats tradicionals a través de la mirada d'Atenea, una adolescent criada en un internat que resisteix a fer-se gran i que, quan troba una família d'acollida, desenvolupa un instint de protecció que la portarà a prendre decisions extremes.
11: Què passa?
12: Tinc por. La Bèstia. La puerta está trancada, no solo cerrada.
13: ¿Puedes abrirla o no?
12: Son 600 euros.
13: Está bien.
12: Es lo que hay.
14: ¿Me has robado 1 millón de euros a Richard?
15: Mañana por la mañana a las 6 cogeré el dinero de la caja fuerte.
8: L'Stan, protagonista de Atrapa el millón, decideix robar una maleta del seu cap amb 1 milió d'euros de diner negre. De manera errònia, creu que a la feina no li proposaran un ascens. Amb els diners sota el braç i de camí a l'aeroport, una trucada l'informa que finalment aconseguirà l'ascens somiat. Així que ara té una nit per desfer el seu error i tornar el 1 milió d'euros a la caixa forta. Per aconseguir-ho, això sí, ha de recórrer a un serraller amb pocs escrúpols.
12: ¿Por qué hay que volver a meter el dinero en la caja fuerte? No lo entiendo.
3: Continguts en xarxa.

Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui divendres 31 de juliol. A les 11 del matí, esmorzar popular a les escoles. A les 12 i mitja, prova de penyes, jocs tradicionals. A les 2 del migdia, dinar, jo poso. A les 4 de la tarda, bingo musical. A les 5, tardeo, remember Ravalero amb DJ Batalla. A les 7 i mitja, concurs de menjar baldanes. I a les 8, baldanada popular. I a les 12 de la nit és jove a càrrec de DJ Tites i Pau Mestres. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Aquesta setmana, Roquetes, atenció, Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Divendres, tarde o remember, val d'anada i nit jove. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Creu a l'espai, inventa la teva ràdio, sona dins teu, Antena Caro.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: Jo dic, hi ha problemes, explico quins són, i demano als membres del meu govern, cadascú té el seu àmbit de responsabilitat, que ens arremenguem per resoldre'ls. Intento ser transparent amb la ciutadania, tal com els anem resolent, i alguna vegada doncs, cometem errors. Si els reconeixem, demanem excuses, ho he hagut de fer en matèria moguita alguna vegada, i intentem resoldre. I li dic, amb convicció, que ho resoldrem, i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents, i no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
0: Escoltàveu Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació, diu, excel·lents, ben aviat. Es marca com a repte aconseguir el nou model de finançament, també. El president català fa un balanç positiu del curs polític, però també reconeix errors com els de les proves PISA i anuncia una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública. És divendres 31 de juliol de 2026. Tenim més titulars. L'oposició denuncia les mancances del govern, Maite Polo.
3: Junts acusa Illa d'estar ancorat en la propaganda. Esquerra diu que cal més ambició i els comuns el titllen de massa triomfalista.
0: Atenció, uns 50.000 immigrants en situació irregular han entrat a Ceuta.
3: Aquest és el balanç que fa el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una trentena de morts. Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i el president Pedro Sánchez, que avui visita la zona, denuncia una violació de la integritat territorial.
4: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible.
0: La meitat, però, d'aquests 50.000 ja haurien tornat al Marroc. Operació sortida d'agost, amb la calor extrema de protagonista.
3: El Servei Català de Trànsit calcula que 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona i en tornaran 250.000. Mentrestant, Protecció Civil manté un centenar de municipis en nivell màxim de risc d'incendis, a l'espera d'un nou increment de temperatures aquest diumenge.
0: A aquesta hora hi ha actius dos incendis petits, el Solsonès i també el Berguedà. Previsió del temps, Lluís Pérez, bon dia.
5: Bon dia, estem tenint petits canvis de situació que a hores d'ara ens porten alguns núvols més que no pas les últimes jornades a aquesta hora. De fet, alguns ruixats, molt poca cosa, la veritat, i d'una forma molt efímera, han anat caient cap al Pirineu, també en alguns racons de la Catalunya central o cap al nord de Lleida. Estem parlant d'alguna tempesta bàsicament seca que de moment s'està produint en aquestes comarques del nord-oest del país. A la resta de Catalunya, el cel està o bé serè, o amb alguns núvols poc importants, dispersos per les comarques de Tarragona, per exemple, i amb aquesta humitat, aquesta xafogó, aquesta temperatura elevada, per dir que ha baixat una mica respecte a ahir. De fet, la tarda ja no portarà valors al voltant dels 40 graus com ahir a les comarques de Ponent, tot i que en seran 36-37 amb molta facilitat i sempre arran de mar amb una mica més de vent. Pel que fa, aquesta propera vesprada i nit, alguna tempesta entre Tarragona i Barcelona marxarà de seguida demà i demà a la tarda una altra vegada al Pirineu gironí, sobretot una mica de rebombori. N'estem pendents a la xarxa.
0: Com segur fa poca estona, Nova Esquerda, la zona de l'Esboranc de la línia 9 del metro.
3: Un fet que allargarà fins al setembre el retorn a casa del 40% dels veïns, segons han confirmat el govern i els bombers. En concret, l'Esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2.
0: Ha aprovat el nou cartipàs de l'Ajuntament de Girona.
3: Ha estat en un ple extraordinari amb un acord amb el PSC que s'ha abstingut en la votació i que ha permès aprovar la proposta. Un nou equip de govern que ha estat criticat per la resta de grups de l'oposició.
0: Cultura engeguen els festivals de Torroella i Mar d'Estiu.
3: Dos dels clàssics de l'estiu. El primer enfocat en la música clàssica i el segon, que se celebra a Santa Susana amb artistes del pop i el rock com Rosario, Leire Martínez, Miguel Ríos i Sergio Dalma.
0: Esports, Ignasi Trapero, el Barça s'estrena avui a l'estada de pretemporada d'Anglaterra.
6: Els Blaugrana juguen a 3:15 al camp del Birmingham City amb un combinat de jugadors disponibles del primer equip amb joves del filial i del juvenil. S'espera que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
0: El control de so Francesc Cavila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest divendres. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació, diu, excel·lents ben aviat i que s'ha marcat com a repte aconseguir el nou model de finançament. I ja ho ha dit en una roda de premsa, on ha fet un balanç positiu i optimista del curs polític que s'acaba, però també ha reconegut errors com en les proves PISA i ha anunciat una licitació rècord de 1.400 milions d'euros per a obra pública fins a final d'any. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El president Salvador Illa ha comparegut al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. Ha presumit de dades econòmiques, assegurant que Catalunya és la locomotora econòmica d'Espanya, amb un creixement del 3% del PIB per sobre la mitjana europea, i és un país influent, ha dit, i ha fet aquest anunci.
2: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres.
7: Arran de preguntes dels periodistes, ell ha reconegut errors. Per exemple, amb les proves PISA i amb les incidències en les obres com l'esfondrament de Montcada i Reixac. Respecte a les PISA, ha assegurat que anirà fins al final.
2: La consellera està esbrinant què ha passat, quan sapiguem què ha passat, i anirem a fondo, prendrem les decisions que hem de prendre. Per depurar si n'hi ha responsabilitat, jo en aquest moment estic a l'espera que se'm digui com acaba això, i sobretot per evitar que es torni a produir, i sobretot per no perdre el focus en què l'educació a Catalunya ha de tornar a recuperar criteris d'excel·lència.
7: Els seus objectius per al curs vinent són més habitatge, voldria veure més grues i anar més de pressa construint-ne, i el nou finançament. Ha demanat al Partit Popular i a Junts que hi donin suport.
2: Bueno, si vostè diu que ho faria més bé, però que no ho tenia o podia fer, perquè governava Espanya o perquè tenia... no ho ha fet. Però escolti'm, encara que sigui així, per què no de moment no... En fi, agafem això. No vull dir algú de peix al cova, però... amb alguna mentalitat potser serveix aquesta frase perquè se mantingui bé, perquè no mentrestant fem això.
7: I li ha dit que els pressupostos del 2026 posen Catalunya en marxa i seran suficients per acabar la legislatura el 2028. Pel que fa a la crisi de l'arribada massiva de persones a Ceuta, ell ha fet una crida a la responsabilitat d'Europa i ha dit que hi ha gent execrable que s'aprofita dels pobres.
0: L'oposició parlamentària Seguim amb tu, Món, ha reaccionat ja al discurs d'Illa. Junts i el PP l'han acusat de fer propaganda, i els socis d'investidura Esquerra i els Comuns tampoc no els ha agradat. Per als republicans, a Illa li falta ambició de país, i per als del BIAC ha estat massa triomfalista.
7: Tots els partits han criticat l'avaluació que ha fet el president Illa d'aquest curs. N'han dit que ha estat triomfalista, allunyat de la realitat o decebedor. Escoltem el diputat de Junts, Salvador Vergés, i la del Partit Popular, Lorena Roldán, que demana eleccions.
8: Triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica. El president Illa veiem que segueix ancorat en la propaganda.
9: La convocatòria d'eleccions, insisteixo, que ha resultat ser un frau polític, que portem 2 anys de gestió i que no ha fet absolutament res, i que Catalunya està pitjor que ara fa 2 anys, cosa que semblava impossible, però ho ha aconseguit.
7: Els socis d'investidura també l'han criticat, Esther Capellas d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach dels Comuns.
10: I no n'hi ha per tirar coets amb la gestió de l'actual govern. Cal més ambició, cal més lideratge i cal més sentit de país.
11: El que ha fet ha sigut un exercici de negació de la realitat. Ha estat, per tant, un discurs decebedor, decebedor per triomfalista.
7: La CUP ha qualificat el discurs d'Illa de delirant perquè diu que parla d'una Catalunya que només existeix als seus informes.
0: També en el capítol de reaccions, la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya ha valorat molt positivament l'anunci del president de licitar 8 obres públiques.
3: L'ENS considera que és un primer pas en la bona direcció després de l'aprovació dels pressupostos. Per a la Cambra de Contractistes, la licitació representa un pas important per començar a recuperar el dèficit inversor acumulat en infraestructures de Catalunya des de fa anys, i demostra la voluntat de transformar els pressupostos en actuacions concretes.
0: I la construcció i els serveis han impulsat l'economia catalana durant el segon trimestre de l'any. En concret, segons les dades de l'Institut d'Estadística publicades aquest divendres, el Producte Interior Brut ha crescut un 3% a Catalunya respecte al mateix període d'ara fa un any.
3: La dada situa l'economia catalana per sobre de l'increment viscut a la resta de l'Estat, on el PIB va augmentar un 2,7% anual entre l'abril i el juny.
0: I molt pendent, seguim també de Ceuta, perquè el president espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que la crisi que aquest dijous ha provocat l'entrada de forma il·legal d'unes 50.000 persones és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya.
3: Una frontera que l'executiu espanyol manté tancada des d'aquesta passada nit, on a més s'hi ha desplaçat l'exèrcit. El balanç de persones que han mort intentant arribar nedant se situa ja en la trentena.
0: Mentrestant, Itàlia i Finlàndia proposen excloure Espanya de l'espai Schengen, i França ha reforçat el control de les seves fronteres. Mar Dalmau, bon dia.
12: Bon dia. Pedro Sánchez ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als habitants de Ceuta, dient que s'estan fent càrrec d'aquesta crisi, i ha anunciat que es desplegaran boies a l'Espigó, per on han entrat els migrants, per crear una barrera de contenció. Ha dit també que agraeix la cooperació amb el Marroc i culpa de la crisi a les màfies de tràfic de persones, que han aprofitat, diu, una sentència recent del Tribunal Suprem que estableix que no es poden fer devolucions en calent si els migrants arriben per mar. Sobre això, ha dit que els fets ahir són un atac greu.
4: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible. De rechazo, de condena i de consideració de deplorable.
12: Sánchez ho ha dit des de Ceuta, on hi ha viatjat amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per reunir-se amb les autoritats locals i amb les forces i cossos de seguretat, que, per cert, s'han reforçat en 400 efectius més, a més de la presència de l'exèrcit als carrers de la ciutat autònoma. De la seva banda, el Partit Popular parla ja d'invasió i exigeix que es reformi la llei d'estrangeria per garantir que les anomenades devolucions en calent es puguin fer també amb migrants que accedeixin a Espanya des del mar.
0: 5 minuts i un quart de 3 i de la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest divendres a la matinada un acord, diu, històric amb Hamas i totes les altres forces armades a Gaza pel desarmament complet.
3: En un missatge a Truth Social, el líder estatunidenc ha dit que és una fita important per implementar el seu pla i tenir pau i seguretat. També ha afirmat que una vegada s'hagi acabat el desarmament, les forces d'Israel es retiraran i la Força d'Estabilització Internacional de Nacions Unides treballarà conjuntament amb la nova policia de Palestina, diu Trump, per mantenir una Gaza segura per als seus residents i els seus veïns.
1: Notícies en xarxa.
0: Política Banda, aquest divendres continuem molt pendents del temps i de la tercera jornada d'intensa calor que viu Catalunya.
3: Protecció Civil manté un centenar de municipis en el nivell més alt d'incendi i 250 en un índex elevat. A aquesta hora n'hi ha dos d'actius poc importants, un al Solsonès i un altre al Berguedà.
0: I la Selva del Camp ha instal·lat una càmera tèrmica per detectar incendis. Amb aquesta acció, el municipi del Baix Camp es converteix en una de les poques poblacions catalanes en incorporar aquest sistema. Ràdio La Selva, Antonio Mellado.
13: Es tracta d'un dispositiu de videovigilància col·locat al punt més alt del Puig de Sant Pere, sobre l'ermita, que compta amb una visió panoràmica tant de la zona del Pla del Camp de Tarragona com de les muntanyes que envolten el terme Salvatà. La càmera, amb un radi d'abast d'un quilòmetre, té visió òptica i tèrmica i actua de forma autònoma a les 24 hores del dia, detectant variacions de temperatura, flames i fum, fins i tot en fases incipients. Una vegada es localitza algun punt susceptible, la càmera reenquadra automàticament l'acció i envia un avís als cossos d'emergència. Escoltem a l'alcalde de la Selva del Camp, Enric Roberto.
14: Creiem que és una molt bona oportunitat, doncs, per tindre una vigilància, una prevenció més a totes les que ja tenim i hem d'anar tinguent també, doncs, per mirar, doncs, d'evitar i controlar, doncs, aquests incendis.
13: El sistema també vol complementar la feina coordinada que el Servei de Guardatermes i els vigilants municipals despleguen durant l'època estiuenca per prevenir incendis.
0: Doncs en aquest context, milers de persones comencen aquest divendres les vacances d'agost. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 570.000 vehicles sortiran només de l'àrea de Barcelona i 250.000 tornaran.
3: En declaracions a l'Obert per Vacances, el director del servei, Ramon Lamil, ha explicat que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això també ha tingut incidència en la sinistralitat, especialment entre els motoristes. Lamil ha alertat que el risc no es concentra només a les grans vies com l'AP7, sinó que els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
15: Quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
3: Pel que fa als motoristes, Trànsit ja situa 32 les víctimes mortals d'aquest col·lectiu i insisteix en la necessitat de formació, prudència i control de la velocitat, sobretot en revolts i carreteres de muntanya.
0: I com sempre, l'aeroport del Prat concentra una gran activitat des d'avui en un dels caps de setmana amb més vols programats. Al Prat, Ràdio Noelia Aguilar.
16: Avui és el dia amb més activitat, amb 1.142 operacions previstes. Demà dissabte n'hi haurà 1.085 i diumenge 1.105. En comparació amb el 2025, l'increment és d'una seixantena de vols cada dia, fet que confirma el fort ritme de recuperació i creixement del trànsit aeri. Les destinacions més habituals continuen sent les internacionals. Mèxic o la Xina estan entre les preferides pels viatgers.
17: Estamos ahorita esperando una conexión para ir a Nantes, a Francia.
18: Anem a la Riviera Maya, platja, excursions, aventura, descans...
19: Yo me voy a Canadá a visitar mi prima.
20: Anem amb la família a la Xina, ens agrada la cultura asiàtica i tal.
16: Per facilitar la gestió d'aquesta elevada afluència, l'aeroport ha reorganitzat les zones d'estacionament del pàrquing express de la terminal T1. A partir d'ara hi ha una zona exclusiva per deixar o recollir passatgers sense abandonar el vehicle i una altra per estacionar-hi fins a 2 hores. L'objectiu és agilitzar la circulació, ordenar el flux de vehicles davant la terminal i millorar la seguretat als accessos de l'aeroport.
0: En punt 1:15 i el sector turístic de les Terres de l'Ebre preveu un mes d'agost de rècord. El fenomen de l'eclipsi total de sol ha disparat la demanda i molts allotjaments del territori ja freguen el 100% d'ocupació. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
19: Les Terres de l'Ebre freguen el ple absolut en l'ocupació hotelera per a este proper mes d'agost, amb una data marcada en vermell al calendari, que és el dimecres dia 12 d'agost. El fenomen de l'eclipsi total de sol ha disparat les reserves al territori, on la majoria d'establiments penjaran el cartell de complet. Tant els hotelers de la costa com les cases de turisme rural del Delta i de l'interior registren una ocupació que oscil·la entre el 90 i el 100% per a la setmana d'este esdeveniment astronòmic. Des del sector turístic ebrenc destaquen que l'eclipsi ha actuat com un gran pol d'atracció internacional, atraent milers de visitants i aficionats a l'astronomia d'arreu d'Europa. Una embranzida extraordinària a meitat de mes que reforça també les ja bones previsions que hi havia per a un agost que es preveu amb molta ocupació a les nostres comarques.
0: I també optimisme al Pallars per un agost que comença amb previsions sòlides, allotjaments plens i el turisme actiu com a motor. Ràdio Trem, Júlia García.
20: El sector turístic del Pallars compta aleshores per a l'arribada del mes d'agost amb molt d'optimisme i unes previsions d'ocupació sòlides. Això és el que comenten els empresaris de la comarca.
21: Doncs si el temps acompanya, la veritat és que confiem en mantenir una afluència elevada de gent i esperem doncs, que tot el sector pugui tenir un gran agost i una gran temporada.
22: Doncs bé, esperem una molt bona ocupació, sobretot durant aquestes dues primeres setmanes, que és quan s'acumula més gent aquí en el territori. El gran motor per a aquestes visites doncs, serien les activitats de natura com el senderisme o els esports d'aventura.
23: Ja tenim un 80% de reserves confirmades per tot el mes. Les tres primeres setmanes penso que estan pràcticament plenes i només queda disponibilitat per l'última.
20: Amb tot a punt per penjar el cartell de complet a molts allotjaments, el Pallars es consolida un any més com un dels grans refugis de natura i muntanya del Pirineu.
0: Els titulars aquest divendres, la Nova Esquerda al soterrani d'un dels blocs afectats per desborang de la línia 9 al barri de Sant Gervasi i la Bona Nova a Barcelona, un fet que allargarà fins al setembre el retorn dels 4 edificis restants, els més propers a la zona de l'esborang. De les 8 finques afectades, els veïns de 3 d'elles ja han tornat a casa i els del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles ho faran la setmana vinent. Arnau Vidal.
24: Després de 3 setmanes fora de casa, els veïns del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles podran tornar-hi la setmana vinent. Es tracta d'un quart bloc afectat per l'esvoranc que les obres de la línia 9 del metro van provocar el passat 7 de juliol, obligant a desallotjar 300 veïns de 93 habitatges. Amb aquestes ja seran 4 les finques recuperades, els números 54, 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles i els 6 del carrer Rubinstein. Ara en quedaran 4 d'afectades. Els números 2 i 4 del carrer de Rubinstein i el 3 i 5 de Teodora a la Madrid, més pròxims a l'esvoranc. En una compareixença d'aquest matí, el govern ha anunciat que s'ha detectat una esquerda al soterrani d'un d'ells, el número 2 del carrer de Rubinstein, i que estan treballant per solucionar-ho. Ho detalla el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez.
25: Hem trobat un punt localitzat on aquesta afectació és més important. Hem intensificat els treballs que siguin reparats el més aviat possible.
24: Els treballs per solucionar la solidesa del terreny s'allargaran tot el mes d'agost, que els veïns de les 4 finques restants no puguin tornar-hi fins al mes de setembre.
0: I encara a Barcelona, un dispositiu policial de la Guàrdia Urbana i dels Mossos ha desallotjat un dels assentaments que hi havia a la muntanya de Montjuïc.
3: Es tracta d'una zona amb tendes de campanya a la carretera de Miramar, a tocar de la ronda del litoral.
0: I de Barcelona a Girona, el govern municipal ha aprovat el nou cartipàs amb l'extensió del PSC i les crítiques de la resta de l'oposició. Girona FM, Pau Villafañe.
26: Ho ha fet en un ple extraordinari aquest divendres al matí, tal com es va anunciar aquest dijous amb un acord amb el PSC que s'ha abstingut a la votació i que ha permès aprovar la nova proposta. L'alcalde Salelles destacava l'acord per tirar endavant l'organigrama.
27: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que han fixat en aquest acord, el Trufó, Campus de Salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present.
26: Un cartipàs que ha rebut les crítiques de tots els grups de l'oposició, excepte dels 8 regidors socialistes. La portaveu de Junts, Gemma Geis, ha carregat contra Salelles per no haver valorat l'opció d'acordar el nou cartipàs amb el seu grup, a canvi de fer caure la moratòria de botigues de bicicletes i de mantenir la reforma del padró. Dues demandes que Salelles ha qualificat d'ideològiques.
0: I Badalona ha aprovat la licitació del projecte per instal·lar 615 càmeres de videovigilància a la ciutat. De Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
2: Del total de càmeres previstes, 127 seran de control de trànsit i 488 estaran destinades a reforçar la seguretat ciutadana. El projecte també inclou la construcció de la sala de control amb una inversió d'uns 12 milions d'euros i un contracte de manteniment valorat en 3 milions i mig d'euros anuals. Les càmeres es col·locaran en punts estratègics de la ciutat, com ara accessos, vies principals i polígons industrials, amb l'objectiu de reforçar la seguretat. Així ho ha explicat la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona, Cristina Agüera.
5: És pioner, no? O sigui, no hi ha cap altre projecte doncs, que incorpori més de 600 càmeres de cop en una ciutat, perquè és importantíssim, però això el que generarà doncs, és aquest abans i després, no? En la seguretat de tots els ciutadans, que això és el que busquem.
2: El govern municipal preveu adjudicar el contracte a finals d'aquest any i iniciar la instal·lació de les càmeres al gener del 2027.
0: I moment ara per la cultura. I per l'Orquestra Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya i el pianista Josep Colom obriran aquesta nit una nova edició del Festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
6: L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya tornarà a inaugurar, com ja va fer el 2024, el Festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven com a avançada de la commemoració el 2027 del bicentenari de la seva mort. Al festival també hi passaran grans noms com la Mahler Camber Orchestra o l'English Camber Orchestra. De moment ja hi ha dues cites que compten amb les entrades exaurides. El concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Tallinn Scholars i el virtuós de la mandolina Avi Avital. El festival també farà un homenatge als 150 anys del naixement de Pau Casals amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el violinista Pablo Fernández. Cal sumar-hi també l'estrena del nou quartet de corda de Joan Magraner, encàrrec del festival interpretat pel quartet Diotima. A part de l'Auditori Espai Ter, el festival torna a impulsar Singular Torroella, mantenint concerts en espais únics com el Palau Solterra, Fundació Vilacases, Can Quintana Museu de la Mediterrània i l'Església de Sant Genís.
0: Vuit minuts, arribem a dos quarts de tres i el Festival Mar d'Estiu de Santa Susana al Maresme obre avui una nova etapa després de dos anys de reformulació. Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
7: Després de la cancel·lació de l'edició del 2025, l'organització ha aprofitat gairebé dos anys per redissenyar un certamen que el 2024 es va haver de traslladar d'urgència arran de problemes administratius i de les queixes pel soroll al seu emplaçament original. El resultat és un nou recinte amb més capacitat, un vilatge ampliat, més espais verds, una oferta gastronòmica reforçada i millores tant a la graderia com als serveis. L'objectiu és convertir el Mar d'Estiu en una de les cites musicals de referència de l'estiu a Catalunya, apostant per una experiència que va més enllà dels concerts. Joan Campolier és l'alcalde de Santa Susana.
8: Un villatge doncs, molt acurat, molt verd, una cosa molt ben preparada. Tinc molta il·lusió a posar-ho en marxa perquè espero de que, bueno, que sigui, que agradi a tothom i que bueno, aquestes hores, doncs, des de les 7 de la tarda fins a les 2 de la nit, sigui un espai de trobada.
7: La nova edició arrenca avui a la nit amb el concert del cantant italià Zucchero i continuarà durant les properes setmanes amb artistes nacionals i internacionals.
0: Artistes com Leire Martínez l'escolteu de fons. I la cultura, els esports. Uns esports que ens porta avui el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi.
9: Bon dia.
0: El Barça juga avui un amistós de pretemporada davant el Birmingham City a partir de 3:45 del vespre a l'estadi de St. Andrews.
9: Hansi Flick farà jugar els futbolistes del primer equip disponibles amb combinats amb joves del filial i del juvenil i es preveu que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. El Barça, per cert, ha de fer oficial a les pròximes hores el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bisiwu, que tindrà fitxa del filial i signarà per 5 temporades. Mas. També està previst avui que Ter Stegen posi rumb cap a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell. Mentre l'Espanyol continua fent també la seva estada pretemporada a Anglaterra, demà jugarà un nou amistós davant del Middlesbrough. A segona divisió, el Sabadell s'enfronta avui a l'Inter Escaldes Andorrà. A les 8 a Sant Oleguem, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
1: El Sabadell torna a l'acció aquest vespre amb l'amistós contra l'Inter Escaldes de la primera divisió andorrana. Serà el segon dels tres compromisos que afronta el conjunt arlequinat aquesta setmana, una càrrega física que explica així el tècnic Ferran Costa.
4: A mi el que m'interessa és jugar. Jugar, sumar minuts, que els jugadors que han arribat nous, integrar-los en el nostre model de joc.
1: Alain Ribeiro serà baixa després de lesionar-se el lligament intern del genoll dret en l'amistós de dimecres contra el Manresa. El seu temps de baixa s'estima en uns 2 mesos. El duel d'avui contra l'Inter Escaldes arrenca a les 8 del vespre a Sant Oleguer i es podrà seguir en directe al Twitch de Ràdio Sabadell. Demà, a la mateixa hora, al Car de Sant Cugat, el centre d'esports s'enfrontarà a l'Andorra, rival amb el qual estoparà en Lliga.
9: A tercera, el Badalona juga amistós contra el juvenil B del Barça a les 7 a la ciutat esportiva Joan Gamper. D'altra banda, la barcelonina Iris Tió i la perpinyanenca Lilú Lluís s'han classificat amb la millor nota per la final de la prova de duel lliure de natació artística amb què han començat els europeus de París. Dissabte a les 6 competiran per una medalla. Abans d'aquesta tarda ja podrien arribar els primers metalls per a elles a la prova del duet tècnic. A més, també opta medalla aquesta tarda el rubinenc Denis González en el solo tècnic. I en bàsquet, l'Uni Girona tornarà a la feina el 17 d'agost amb l'objectiu clar de superar la prèvia de l'Eurolliga el 30 de setembre a Fontejau. Això diuen Jordi Sargatà, el segon entrenador gironí, i Ainhoa López, jugadora.
10: Tenir la prèvia d'Eurolliga ens condiciona tota la temporada, per tant, està marcat en el calendari de pretemporada com una data clau. Serà una pretemporada diferent, on s'intentaran posar els bàsics com sempre, però segur que hi haurà l'ull posat en arribar aquest dia, en aquest moment, el millor possible.
11: Totes les nostres energies aniran posades en aquest partit, perquè al final és que ens juguem tot a un partit, tenim la sort, no?, també, de que jugui Fontejau, així que res, molt centrades en això, sí.
9: Aquesta prèvia d'Eurolliga serà una eliminatòria a partit únic davant el guanyador del partit entre el Panathinaikos grec i l'Emlak Konut turc.
0: Doncs gràcies, Ignasi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Mentre venia cap aquí, el vent m'ha pres el barret, m'ha girat el paraigües, m'ha omplert de fulles i m'ha despentinat. És ben clar que avui el vent tenia moltes ganes de jugar. Ens trobem a la biblioteca de l'escola Doctor Samaranch i Fina de Santa Margarida i els Monjos, convidats per l'Ada Martín.
5: Hola, Ada.
6: Hola.
5: Per què has escollit aquest poema? Que t'agrada el vent?
6: Sí.
5: I què és el que més t'agrada que et faci el vent? Que t'arranqui el barret?
6: Sí.
4: Avui, l'Ada Martín ens porta un poema molt entremaliat al que li agrada bufar, bufar i bufar.
6: On és el vent? Que el sento i no el veig.
5: Xiula dalt dels arbres, xiula pels carrers.
6: Em xiula a l'orella, cançons i secrets. Em fa pessigolles, m'estira els cabells. Però quan em giro, el sento i no el veig.
5: Ens hem divertit moltíssim amb el vent. Gràcies, Ada. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu.
3: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.

Aquesta setmana, Roquetes, atenció Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Divendres, tarde o remember, val d'anada i nit jove. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. El president Salvador Illa ha comparegut avui al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. En roda de premsa s'ha compromès a tenir una mobilitat i una educació excel·lents ben aviat i s'ha marcat com a repte aconseguir el nou model de finançament. El president ha presumit dades econòmiques, assegurant que Catalunya és la locomotora econòmica d'Espanya, amb un creixement del 3% del PIB per sobre de la mitjana europea, i ha assegurat també que és un país influent. Tot i fer un balanç positiu i optimista del curs polític, també ha reconegut errors com en les proves PISA i ha anunciat una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública fins a final d'any.
2: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres.
1: L'oposició parlamentària ha reaccionat ja al discurs d'Illa. Junts i el PP l'han acusat de fer propaganda i els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, tampoc no els ha agradat. Pels republicans a Illa li falta ambició de país i pels del BIAC ha estat massa triomfalista. Qui sí ha valorat molt positivament les paraules del president de la Generalitat és la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, que ha celebrat l'anunci de Salvador Illa de licitar 8 obres públiques. L'ENS considera que és un primer pas en la bona direcció, després de l'aprovació dels pressupostos. Per la Cambra, la licitació representa un pas important per començar a recuperar el dèficit inversor acumulat en infraestructures, que arrossega Catalunya des de fa anys i demostra la voluntat de transformació dels pressupostos en actuacions concretes. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest divendres que l'arribada massiva de migrants a Ceuta és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya. Segons ha dit en una compareixença des de la ciutat autònoma, hi ha hagut una lectura interessada per part de les màfies de tràfic de persones d'una sentència del Tribunal Suprem que dificulta el retorn de migrants que arribaven a l'Estat, nedant en considerar que no hi ha una frontera física. Entre les mesures anunciades, Sánchez ha anunciat un desplegament de policies i militars, així com la instal·lació de boies per generar una barrera física que faciliti legalment la devolució de migrants que arribin per mar. I una nova esquerda de caràcter estructural en un dels edificis afectats per l'esvoranc de l'L9 al Putxet allargarà fins al setembre el retorn a casa dels 4 blocs que encara no tenien data concreta de tornada i on viuen prop dels 40% dels veïns. Així ho ha confirmat aquest divendres en declaracions als mitjans, al govern i als bombers de la zona. En concret, l'esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2, on a partir d'ara els veïns tampoc tindran permès a l'entrada ni acompanyats pels bombers. Ara s'hi faran els treballs d'injecció i estabilització per assegurar la zona. El director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez, ha explicat que l'esquerda suposa un canvi de tendència. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui divendres 31 de juliol. A les 11 del matí, esmorzar popular a les escoles. A les 12 i mitja, prova de penyes, jocs tradicionals. A les 2 del migdia, dinar, jo poso. A les 4 de la tarda, bingo musical. A les 5, tardeo, remember Ravalero amb DJ Batalla. A les 7 i mitja, concurs de menjar baldanes. I a les 8, baldanada popular. I a les 11 de la nit és jove a càrrec de DJ Dites i Pau Mestres. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.

0: Aquesta setmana, Roquetes, atenció Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Divendres, tarde o remember, val d'anada i nit jove. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui divendres 31 de juliol. A les 11 del matí, esmorzar popular a les escoles. A les 12 i mitja, prova de penyes, jocs tradicionals. A les 2 del migdia, dinar, jo poso. A les 4 de la tarda, bingo musical. A les 5, tardeo, remember Ravalero amb DJ Batalla. A les 7 i mitja, concurs de menjar baldanes. I a les 8, baldanada popular. I a les 11 de la nit és jove a càrrec de DJ Tites i Pau Mestres. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
0: A l'estiu, desconnecta.

0: a la ràdio. Antena Caro. 9-9-6-0.
1: Amor, no pararé hasta que te encuentre.

Aquesta setmana, Roquetes, atenció, Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Divendres, tarde o remember, Val de Nava i nit jove. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. El govern municipal de Girona ha aprovat avui el nou cartipàs amb l'excepció del PSC. En un ple extraordinari aquest divendres al matí, el govern, format per Guanyem i Esquerra Republicana, ha tirat endavant el nou cartipàs després de la sortida de l'executiu de Junts. L'alcalde Lluc Salellas ha destacat l'acord amb els socialistes que, segons la seva formació, servirà per millorar la ciutat.
2: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el Trufó, el campus de salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present.
1: Malgrat aquest enteniment puntual, el cartipàs ha rebut les crítiques de tots els grups de l'oposició, excepte dels 8 regidors del PSC. Anem ara al Parlament de Catalunya, on s'han aprovat 26 lleis des de l'inici de la 15a legislatura, de les quals la meitat han estat validades durant l'actual període de sessions, que va començar el 15 de gener i que acaba aquest divendres. Al setembre es reprendran les tramitacions de les 75 iniciatives legislatives que hi ha actualment en tràmit. Al llarg del 2026, la Cambra també ha validat 7 decrets llei del govern i ja en són 32 aquesta legislatura, i la Cambra també ha apuntat 2 iniciatives legislatives al Congrés dels Diputats. També aquest divendres, en aquest cas a través de les xarxes socials, l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reivindicat el traspàs de competències en immigració al govern per evitar que crisis com la de Ceuta impactin en els serveis públics de Catalunya, cada dia més insuficients per poder atendre les necessitats dels catalans. Puigdemont avisa al govern espanyol que, segons la seva opinió, la Unió Europea li passarà factura d'una regularització de persones migrants que molts governs europeus troben mal feta i descontrolada. L'expresident també fa una crida a tenir un debat serè i ambiciós sobre la immigració i defuig excitar la conversa sense acordar una política migratòria nacional. El ple de l'Ajuntament de Vandellòs i Hospitalet de l'Infant va ratificar aquest dijous al vespre la dimissió del regidor Francisco Javier Ochoa de Més Municipi, després que donés positiu en un control d'alcoholèmia a la nit de Sant Joan. Ochoa presentarà renúncia després que els fets es fessin públics al cap de 2 setmanes i l'alcaldessa Assumpció Castellví, del seu mateix partit, li va acceptar. Dies després, el regidor es va voler fer enrere, però la resta de partits del govern municipal hi ha un pacte. Quatre bandes no hi van estar d'acord. I un breu apunt per acabar. Recordem que aquest divendres ha mort als 72 anys el conseller de Junts a l'Ajuntament de Tarragona, Pep Manresa. Empresari del sector immobiliari, va ser el número 3 dels juntaires a les darreres municipals i era home de confiança del cap de llista, Jordi Cendra. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui divendres 31 de juliol. A les 11 del matí, esmorzar popular a les escoles. A les 12 i mitja, prova de penyes, jocs tradicionals. A les 2 del migdia, dinar, jo poso. A les 4 de la tarda, bingo musical. A les 5, tardeo, remember Ravalero amb DJ Batalla. A les 7 i mitja, concurs de menjar baldanes. I a les 8, baldanada popular. I a les 11 de la nit és jove a càrrec de DJ Tites i Pau Mestres. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Aquesta setmana, Roquetes, atenció, Roquetes, del 29 de juliol al 3 d'agost arriben les festes majors de Raval de Cristo. Prepara't per a 6 dies de germanor. Divendres, tarde o remember, Val de Nada i nit jove. Dissabte no et perdis la sardinada, l'ofrena i el ball del fanalet. Diumenge, paelles, correfocs amb logolafre i monòleg. I dilluns, gran tancament amb la musclada popular, sopar de la vaca i el ritme de la gran band. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui divendres 31 de juliol. A les 11 del matí, esmorzar popular a les escoles. A les 12 i mitja, prova de penyes, jocs tradicionals. A les 2 del migdia, dinar, jo poso. A les 4 de la tarda, bingo musical. A les 5, tardeo, remember Ravalero amb DJ Batalla. A les 7 i mitja, concurs de menjar baldanes. I a les 8, baldanada popular. I a les 11 de la nit és jove a càrrec de DJ Tites i Pau Mestres. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
2: Benvinguts a la ràdio.
3: Antena.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui divendres 31 de juliol. A les 11 del matí, esmorzar popular a les escoles. A les 12 i mitja, prova de penyes, jocs tradicionals. A les 2 del migdia, dinar, jo poso. A les 4 de la tarda, bingo musical. A les 5, tardeo, remember Ravalero amb DJ Batalla. A les 7 i mitja, concurs de menjar baldanes. I a les 8, baldanada popular. I a les 11 de la nit és jove a càrrec de DJ Tites i Pau Mestres. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
0: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Una nova esquerda de caràcter estructural en un dels edificis afectats per l'esvoranc de l'Elano o el Putxet allargarà fins al setembre el retorn a casa dels 4 blocs que encara no tenien data concreta de tornada i on viuen prop del 40% dels veïns. Així ho han confirmat aquest divendres en declaracions als mitjans, al govern i als governs de Barcelona. En concret, l'esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2, on a partir d'ara els veïns tampoc tindran permès a l'entrada ni acompanyats pels bombers. Ara s'hi faran els treballs d'injecció i estabilització per assegurar la zona. El director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez, ha explicat que l'esquerda suposa un canvi de tendència.
2: Hem trobat un punt localitzat on aquesta afectació és més important. Hem intensificat els treballs que siguin reparats el més aviat possible.
1: De les 8 finques afectades, els veïns de 3 d'elles hi han tornat a casa i els del número 54 del carrer del Sant Gervasi de Cassoles ho faran la setmana vinent. També a Barcelona, la plaça 5 de la secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància de la ciutat ha ordenat l'ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança per l'home acusat de matar la dona la seva dona dimarts aquesta tarda en un pis del districte de Sant Martí. La mesura era interessada també per la Fiscalia per l'acusació particular. A banda de la mesura de privació de llibertat, l'home tampoc podrà acostar-se als fills que tenia en comú amb la víctima i els pares d'aquesta. Segons el relat dels fets, que inclou l'escrit de presó, el detingut va provocar la mort a la víctima clavant-li 11 vegades una daga davant dels dos fills menors de 8 i 4 anys i de dos amics de la víctima. I a Lloret de Mar, a la Selva, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona de la qual s'ha trobat el cadàver en un contenidor de l'urbanització Lloret Blau. Segons comuniquen fonts oficials, la policia catalana ha rebut un avís prop de les 4 i mitja d'aquesta tarda, dient que s'havia trobat un cos. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha desplaçat al lloc i s'ha fet càrrec de la investigació per si es tracta d'una mort violenta. I el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès aquest divendres 39 persones per afectacions relacionades amb la calor en aquest nou capítol d'altes temperatures, segons ha informat Protecció Civil. Aquesta xifra és pràcticament una vintena més del que va notificar aquest dijous, quan en van ser 21, des de l'activació de l'alerta per calor intensa feta el dimecres. Del total d'usuaris atesos, el 54% ha requerit l'activació d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari, mentre que un 46% ho ha fet a través del 061 Salut Respon. D'altra banda, els agents rurals mantenen tancats els accessos als espais naturals de Montmell Marmellà, Montsant, Prades, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Baronia de Rialb i la Ribera Salada pel risc d'incendi forestal. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
5: Renovables sí, així no. L'Ajuntament de Roquetes presentarà al·legacions al Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables a Catalunya, el Plater, per protegir el territori i reduir l'àrea d'implantació d'aerogeneradors i plaques solars proposada per part de la Generalitat de Catalunya. El document va rebre aquest passat dimarts l'aval per majoria absoluta del ple municipal amb els vots favorables dels grups d'Esquerra, Movem i Junts i l'abstenció del PSC. La resposta del consistori al projecte del govern passa per disminuir de 4.990 a 1.580 les hectàrees afectades pel pla, concentrant la zona apta al sector sud-est del municipi, en el llindar amb els terrenys municipals de Santa Bàrbara i Tortosa, el més allunyat dels nuclis urbans i les àrees naturals protegides com el Parc Natural del Port. Les al·legacions, elaborades seguint criteris tècnics i jurídics, recullen les aportacions del veïnat en l'Assemblea Ciutadana celebrada la passada setmana. Una col·laboració que l'alcalde de la ciutat, Ivan García, ha volgut agrair especialment als roquetencs i roquetenques després de mostrar en gran part el seu rebuig al Plater durant la reunió. Tanmateix, García ha assenyalat l'objectiu de preservar el mapa paisatgístic i l'oposició frontal a un projecte que, tal com està dissenyat actualment, trinxaria el territori i en canviaria la fisonomia per sempre. En aquest sentit, ha fet referència al dany que podria causar el Plater al sector de la pagesia. A més, l'alcalde de Roquetes ha volgut realitzar una crida a l'equitat territorial perquè les zones més poblades del país siguin autosuficients i ha reclamat que ja n'hi ha prou que haguem de produir tota l'energia de l'àrea metropolitana, tot desitjant que les al·legacions siguin admeses i es pugui revertir un pla que perjudica Roquetes i les Terres de l'Ebre.
6: Ens trobem en una de les zones del nostre terme municipal que es veuria afectada per este pla territorial d'energies renovables, el conegut Plater. Una zona que deixaria de ser tal com l'hem conegut tota la nostra vida. Des de l'Ajuntament de Roquetes estem a favor del plàter, sí, és necessari organitzar el territori per a la instal·lació de nova energia renovable, però no estem gens d'acord en l'actual proposta del plàter. Des de l'Ajuntament de Roquetes ens oposem a l'actual plàter perquè la instal·lació d'aerogeneradors i plaques trinxaria literalment el nostre territori i de retruc faria molt de dany a la nostra pagesia. Des de l'Ajuntament de Roquetes s'han preparat unes al·legacions que seran enviades a la Generalitat de Catalunya. Unes al·legacions que es van acabar de preparar gràcies a l'assemblea que vam tindre en l'obeïnat la passada setmana i unes al·legacions que, per donar-li més rellevància, es van incorporar per urgència al plenari d'ahir mateix. Unes al·legacions que el que volen és preservar el mosaic paisatgístic del nostre terme municipal. El que volen és reduir els espais on es puguen instal·lar aquests aerogeneradors i aquestes plaques fotovoltaiques. I unes al·legacions que no podem fer res més que demanar equitat territorial. Demanar que aquells territoris que més consumisquen i que actualment el plàter només els dona l'1,1% de fabricació d'energia siguin autoproductors. Ja està bé de que les Terres de l'Ebre haguéssim de produir tota l'energia que l'àrea metropolitana necessita. Vull aprofitar per agrair les desenes d'al·legacions que han arribat a l'Ajuntament per a poder incorporar a les al·legacions que el propi Ajuntament presentarà i els centenars d'al·legacions que directament els particulars han fet arribar, en aquest cas, a l'EICAEN. I també vull agrair el treball fet les últimes setmanes pels tècnics municipals preparant unes al·legacions que esperem que siguin admeses, que siguin escoltades i que transformen este pla que només fa que perjudicar el nostre terme municipal i les Terres de l'Ebre.
3: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
5: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
0: Bon dia, una situació molt i molt xafogosa aquest cap de setmana, començant per aquest divendres, per tant s'acaba el mes de juliol, com ha estat gran part del mes en el cas de les Terres de l'Ebre, amb molt poca fresca, tot al contrari, un ambient ben xafogós, com dèiem, temperatura que avui una altra vegada es mourà entre els 30 i els 34 graus, i a diferència dels últims dies, avui veurem més estones de núvols al cel. N'hem tingut les últimes jornades, però núvols baixos, sobretot matinals. Avui aquests núvols han de ser una miqueta més desenvolupats i fins i tot acabaran deixant algun ruixat o algun remet, però d'una forma molt anàrquica, molt irregular. Fins i tot ja aquest matí algunes gotellades s'aniran passejant, especialment a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda algun tro tornarem a tenir amb una mica més de probabilitat, sobretot al massís del Port, a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre, i ja diem ambient calorós, per bé que avui una miqueta menys que ahir. El cap de setmana ens portarà bàsicament tranquil·litat i el diumenge més calor que no pas dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
5: I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
7: Entre les estrenes de la setmana destaca Spider-Man Brand New Day. Cinc anys després, Tom Holland torna a donar vida a Peter Parker, el personatge per excel·lència de Marvel. També arriba Mala Bèstia, l'òpera prima de la catalana Bàrbara Ferrer, que es mou entre el cine de fantasia i el de terror. I pels amants de la comèdia, s'estrena Atrapa el Millón.
8: ¿Qué me está pasando?
9: ¿Me has echado de menos, Spidey?
8: Me estoy volviendo loco.
7: Amb Tom Holland de nou en el paper de Peter Parker, Spider-Man és ara un adult que viu sol, desaparegut de la vida d'aquells a qui estima i que combat el crim a una ciutat, Nova York, que ja no coneix el seu nom. En aquesta nova pel·lícula de la saga, Parker patirà una evolució física que amenaçarà la seva existència.
8: ¡Coge! Estás en peligro, tienes que confiar en mí.
10: Bien. Ell va començar per dalt, va baixar fins les seves cames i li va clavar les ungles a la cuixa.
7: A Mala Bèstia, pel·lícula que va participar en el Festival de Màlaga fa uns mesos, Bàrbara Ferrer planteja una revisió feminista dels relats tradicionals a través de la mirada d'Atenea, una adolescent criada en un internat que resisteix a fer-se gran i que, quan troba una família d'acollida, desenvolupa un instint de protecció que la portarà a prendre decisions extremes.
10: Què passa?
11: Tinc por. La bèstia. La puerta está trancada, no solo cerrada.
12: ¿Puedes abrirla o no?
11: Son 600 euros.
12: Está bien.
11: Es lo que hay.
13: ¿Me has robado 1 millón de euros a Richard?
14: Mañana por la mañana a las 6 cogeré el dinero de la caja fuerte.
7: L'Stan, protagonista de Atrapa el millón, decideix robar una maleta del seu cap amb 1 milió d'euros de diner negre. De manera errònia, creu que a la feina no li proposaran un ascens. Amb els diners sota el braç i de camí a l'aeroport, una trucada l'informa que finalment aconseguirà l'ascens somiat. Així que ara té una nit per desfer el seu error i tornar el 1 milió d'euros a la caixa forta. Per aconseguir-ho, això sí, ha de recórrer a un serraller amb pocs escrúpols.
11: ¿Por qué hay que volver a meter el dinero en la caja fuerte? No lo entiendo.
3: Continguts en xarxa.

Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui divendres 31 de juliol. A les 11 del matí, esmorzar popular a les escoles. A les 12 i mitja, prova de penyes, jocs tradicionals. A les 2 del migdia, dinar, jo poso. A les 4 de la tarda, bingo musical. A les 5, tardeo, remember Ravalero amb DJ Batalla. A les 7 i mitja, concurs de menjar baldanes. I a les 8, baldanada popular. I a les 11 de la nit és jove a càrrec de DJ Tites i Pau Mestres. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.

aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.
1: Perquè el que ve no és un simple programa, és una explosió d'energia. Des del més profund del so, remember, arriba la força, l'energia i l'autèntic esperit de la rave. Això és Rave Storm. Amb l'únic, l'inconfundible, J-Tinet. Benvinguts a l'explosió del ritme.
0: Hola, què tal, família? Com esteu? Benvinguts a Rave Storm by DJ Tites, el punt de trobada definitiu per als amants del so remember, l'essència màquina, el hard dance, el hard trance i tots els ritmes que van fer història entre els anys 90 i 2000. Prepara't per a un viatge musical on la nostàlgia es barreja amb la potència actual, unint clàssics immortals amb les produccions més contundents del panorama hard. Cada sessió serà una autèntica tempesta d'energia, ritme i adrenalina, dissenyada per reviure la màgia de les millors pistes de ball. Rave Storm no només és un programa, és un homenatge a una època, a un estil i a una cultura. És el so que ens connecta, és la força que mai mou.

presenten la música a Bendit.

Què vas de dir? Només d'escoltar el principi d'aquesta cançó ja te se posa la pell de gallina. Apollo Dance, disfruteu-la.

0: Searching for my destiny.
1: Vinga, va, i tornem a la nostra bombolla Remember, que tant mos agrada. I escolteu aquest remix de l'Everybody's Free que ens va fer en l'any 2000 la Quagen Freight Rosalla.

I quins records que ens porta aquest tema del 2002. Quina força, quina energia. Això era música. Espacio, Fray Rafa Ruiz, volumen 2. Never Stop.

DJ Richard de Sistema 3. Continuem amb un tema maquinero, XTA Fitania 74 75.

Riff Stop. Vinga, va, baixem un poc les revolucions, que anem molt accelerats. I continuem amb una novetat del sello DNZ Records.

Ei, que l'has ballat milions de vegades en algun cubateta de més, i ho saps. Los Hombres G, DJ Nano, Albert Neve, Devuélveme.

Quina revolucionada portem avui, quina revolucionada, i m'encanta. Vinga, va, baixem un poc els BPMs i abans de la sessió vos fico que este meta molt bo del 2002, Javi Pirates and Domene DJ, On My Own, que boniques.

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready?
1: En sesión, DJ Dieter.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Ens pots trobar a les nostres redes socials, a Instagram i Facebook, Rave Storm. Una noche de copas, una noche loca, besotros labios, olvidé tu boca. Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Storm. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

entrena caro. A l'estiu, estem oberts per vacances. A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.